Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

sempre al teu costat. Adéu.

darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes de ballar.

0: Adéu, vostè.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: Bueno, és una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada al castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça a expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que clar, tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 360.
1: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: Bueno, és una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada al castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça a expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que clar, tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
4: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
5: Bueno, és una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada del castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge.

0: que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça a expulsar-nos a tots.
1: Molta gent comença les vacances avui, eh?
2: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
1: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que, clar, tenim tots els visitants.
2: Turistes.
1: En fi, res, no he dit res.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio.

0: Torna el Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
5: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
6: Matí 360.
7: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
8: Bueno, és una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada al castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
9: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
10: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
11: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça expulsar-nos a tots.
12: Molta gent comença les vacances avui, eh?
13: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
12: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que clar, tenim tots els visitants.
13: Turistes.
12: En fi, res, no he dit res.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
14: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dijous 2 de juliol del 2026.

0: Fantàstica aquesta cançó, aquest tema de Bruno Mars, Rizzarol, el conegut, l'hem conegut fa realment ben poquet. 8 del matí, 3 minuts, comencem amb ell. Què tal, com esteu? Bon dia.
1: Matí 360.
0: Penúltim programa abans de les vacances, demà acabem temporada. Som dijous 2 de juliol del 2026. Què tal? Com esteu? Molt bon dia. Comencem el programa d'avui. Com sempre, tenim les seccions habituals per explicar-vos les darreres notícies de la Selva i el Maresme. També un cop d'ull a la mobilitat, les portades dels diaris i l'agenda d'activitats. Tot plegat amb la millor música en aquesta primera hora. I a la segona hora, la Montse Rico amb les seccions habituals també de cultura, música i també el viatge musical en el temps en el nostre DeLorean. Som la Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. És un plaer compartir amb vosaltres aquestes primeres hores del matí al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina i també a marina360.cat perquè ens pugueu escoltar allà on hi sigueu. Va, doncs comencem amb el repàs de l'actualitat de les darreres hores. El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines. La petició s'ha aprovat aquest dimecres per unanimitat a través d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Entre les actuacions que afecten directament el territori hi ha la transformació del CAP Doctor Cabanyes de Lloret de Mar en un centre d'urgències d'atenció primària, el que es coneix com un CUAP. Escoltem el diputat d'Esquerra Republicana, Jordi Vinyes.
2: No podem normalitzar que una persona hagi d'esperar mesos per accedir a una visita especialitzada, a una prova diagnòstica o a una intervenció quirúrgica. No podem acceptar que el temps d'espera depengui del territori on un viu. Les comarques gironines necessiten un pla específic de reducció de les llistes d'espera amb objectius quantificables i amb recursos suficients per fer-ho realitat. Però la planificació també passa per les infraestructures. I aquí hem de ser clars. Les comarques gironines demanem que es compleixin els compromisos adquirits. Demanem conèixer el calendari del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona a Salt, un projecte estratègic no només per a Girona, sinó per al conjunt del sistema sanitari català.
0: La moció també demana un pla per equiparar les condicions laborals i salarials dels professionals de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut d'Assistència Sanitària. També destaquem avui que Blanes ja té a punt el dispositiu especial de seguretat per afrontar els mesos de més afluència turística i la celebració dels Focs de Blanes, el 54è concurs de Focs d'Artifici de la Costa Brava. La coordinació s'ha abordat aquest dimecres durant la Junta Local de Seguretat. La Junta Local també ha fet balanç de les actuacions policials registrades durant el 2025. Segons les dades presentades, el cos va tramitar 989 actes per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, una xifra superior a les 712 registrades l'any anterior. La major part d'aquestes denúncies, 672, corresponen al consum o a tinença de drogues. Vuit del matí, 7 minuts. El Partit Popular de Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per reclamar una actuació urgent a la Torre d'Assessores de la muralla de Tossa de Mar, després que s'hagi detectat risc d'esfondament i s'hagi restringit l'accés a la zona amb el tancament de les terrasses dels establiments més propers. La iniciativa demana que es duguin a terme els treballs necessaris per consolidar la torre seguint criteris tècnics i de conservació patrimonial. A més, els populars proposen que es faci una inspecció de tot el conjunt emmurallat per detectar possibles deficiències estructurals en altres torres o trams de la muralla, així com l'elaboració d'un pla integral de manteniment preventiu del patrimoni històric municipal que inclogui revisions periòdiques i una planificació de les inversions. I l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà la British Empire Medal, una distinció concedida pel rei Carles III del Regne Unit en reconeixement a la tasca de preservació de la memòria de les víctimes britàniques de l'accident aeri del Montseny. L'acte, que se celebrarà demà divendres, coincidirà amb el 56è aniversari del sinistre en què van morir 112 persones. La jornada començarà amb una recepció institucional a l'Ajuntament, continuarà amb l'homenatge anual al cementeri municipal i culminarà al Museu Etnològic del Montseny, on tindrà lloc el lliurament oficial de la medalla. Acabem el bloc d'informació local i comarcal amb un apunt cultural. El Teatre Claver de Tordera organitza una nova edició de L'Altre Claver. És un cicle d'arts escèniques que es farà els dies 2, és a dir, a partir d'avui, també el dia 9 i 16 de juliol, a la plaça Miquel Martí Pol. La programació combinarà música, dansa, moviment i teatre amb la participació d'artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver. Com a novetat, cada vetllada inclourà una proposta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat. A més, una part de la recaptació es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany dona suport a l'entitat Jata Kendella. Informació d'àmbit general. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà afectacions a la mobilitat des d'aquest dijous i fins al proper dilluns. Les restriccions afectaran Barcelona i una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la cursa. Diumenge hi haurà restriccions de trànsit al corredor litoral amb afectacions a carreteres com la Nacional 340 i la C31, així com els accessos de la C32. Per facilitar la mobilitat, la Generalitat farà gratuït el peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i recomana prioritzar la P7 i el transport públic. I les principals aerolínies i aeroports d'Europa demanen a la Comissió Europea que permeti suspendre temporalment el nou sistema de control d'entrada i sortida de l'espai Schengen durant els moments de més afluència. El sector considera que aquest sistema reforça la seguretat de les fronteres, però alerta que la seva aplicació està provocant cues de fins a 5 hores als controls, retards en els vols i una forta pressió sobre els aeroports, especialment durant la temporada d'estiu. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que indica que avui dijous tindrem un dia amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual. Temperatures màximes una mica més baixes que les dels darrers dies, 29 graus a la costa, 35 a les zones d'interior. Més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. 8 i 11 minuts, a aquesta hora anem a fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

situació a les vies del territori, com la carretera de Blanes a Tordera, la GI-600 o també la Nacional 2, el seu pas per l'Almaresme, per alguns municipis de l'Almaresme, amb circulació intensa, com un dia laborable com és habitual, i en vies ràpides el Servei Català de Trànsit està informant de 2,5 km de circulació amb retencions a la C31, la via que connecta el final, el tram final de l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és a l'alçada de Badalona en sentit Barcelona, 2,5 km de circulació amb retencions. Els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, com cada dia laborable, complicats a vies com les Rondes o també el Nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya informa de la recuperació de l'oferta de les línies R11 i RGU a partir del proper 4 de juliol, a partir de dissabte, després que s'hagin acabat unes obres a diverses estacions de les comarques gironines. Som al Matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM i també a marina360.cat.

Tema clarament optimista d'en Joan Dausà, de fa ja uns quants anys. Tot anirà bé. Estem escoltant a les 8 del matí, 23 minuts. Per cert, en Joan Dausà, que actuarà, entre altres llocs, al territori, al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana aquest proper mes d'agost. Anem amb l'agenda d'activitats a fer un cop d'ull a les propostes, sobretot ja pel cap de setmana. A Blanes tenim aquest dissabte 4 de juliol un concert d'estiu al Santuari del Vilà a 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Oliva. A Lloret hi ha l'audició de sardanes el dissabte dia 4 a càrrec de la Cobla Principal de la Bisbal a partir de 9:45 del vespre a la plaça de la Vila. També a Malgrat de Mar celebren una nova edició del Nomad Festival aquest cap de setmana. I a Tossa de Mar, avui és el darrer dia per gaudir de les activitats de la Festa Major d'Estiu de Sant Pere. A Calella, demà divendres, continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, amb concert de Pastora i el dissabte 4 de juliol amb un tribut a Ava, Ava de New Experience. A Pineda també han començat ja la segona edició de l'Estiueja't, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. I també destaquem a Arbúcies, la 21a edició de la Marxa Nocturna serà aquest proper dissabte 4 de juliol a 9:45 del vespre des del CEM de Camp Delfí. Acabarem destacant dues propostes més al territori. A Hostalric celebren la Festa Major des d'avui fins al proper dilluns amb diverses activitats com gegants, cercaviles, activitats esportives. I a Vidreres també comença una nova edició del Enclau Fest demà 3 de juliol amb l'actuació de Joan Rick, Drummer, All Stars i Prince a la Doctor Dab Weiser.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a D35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Matí 360.

0: Matí 360.
1: Bona nit, el tema que estàvem escoltant d'Olivia Dean. Nosaltres seguim amb més bona música aquest dijous del 2 de juliol del 2026. Serà retrocedint als 90, a finals dels 90, amb aquest Spiller de Groovejet. Com jo he dit, el Groovejet Spiller.

0: El so de Benson Boone, Mystical, Magical, que coneixíem doncs, l'any passat i que ens agrada moltíssim compartir-ho amb tu. Mystical, Magical. 8:39 minuts del matí, anem a fer un cop d'ull al quiosc. I ens acompanya com cada dia l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, molt bon dijous. Fem camí cap a les 9 i ho fem, com sempre, anant cap al quiosc per tal d'estar ben informats i conèixer quins són els titulars més destacats que podem trobar en les diferents portades dels diaris. Comencem amb el de Girona, on hi llegim titulars com que la venda de cotxes elèctrics es dispara un 62% a Girona. Expliquen que 3 de cada 4 turismes i tot terrenys matriculats a la província ja no són de benzina ni dièsel. I en portada també hi ha fotografia, diuen el Banc dels Aliments busca voluntaris. L'entitat afronta un relleu generacional perquè molts col·laboradors estan jubilats. Fem un cop d'ull a la portada del Punt Avui, el tema del dia del diari, diu cobertura pròpia. Un grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc en el mercat de les telecomunicacions. I en portada també Observatori Municipal, avui d'Esplugues de Llobregat, i titulen 3 deixalleries de barri. Fem un cop d'ull ara a la portada de La Vanguardia, un dels titulars principals diu la regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. S'han admès a tràmit més de 500.000 d'expedients d'emigrants i la policia es desdobla per respondre les sol·licituds. En portada de La Vanguardia hi ha fotografia, brutal accident d'autobús a Lleida. Passem al periòdico la seva portada. Espanya expliquen perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. I a més, les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en les mascotes. Acabem amb la portada del diari Ara. Aznar titulen crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. I també en clau internacional, Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any en criptomonedes. Aquests, doncs, són els titulars principals que podem trobar en les diferents portades dels diaris d'avui, dijous 2 de juliol.
0: Gràcies, fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: En 3 minuts seran 3:15 de 9 del matí.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
0: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
5: Matí 360.

0: 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

La música de Su, que diu que passen coses. Ja fa un parell d'anys que coneixíem aquest tema. Ens acostem a les 9, moment de fer ara un cop d'ull de nou a la mobilitat i també de repassar l'actualitat de les darreres hores. De moment, pel que fa a la mobilitat, la circulació intensa cada dia a aquesta hora a la carretera de Blanes a Tordera, també en alguns punts de la Nacional 2, al seu pas per l'Alt Maresme, a la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, presenta a hores d'ara una mica menys retenció que a primera hora, ja és només un quilòmetre de circulació amb retencions a l'alçada de Badalona en sentit Barcelona, i això sí, continua la circulació intensa en els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, com per exemple a la Ronda Sud, també al nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya recorda que a partir d'aquest cap de setmana es recupera l'oferta habitual de les línies R11 i RG1 a partir del dissabte, que havia estat modificada per unes obres a diverses estacions de les comarques gironines. Cinc minuts escassos i arribem a les 9, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de les darreres hores.

0: I avui us expliquem que el Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines. La petició s'ha aprovat aquest dimecres per unanimitat a través d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Entre les actuacions que afecten directament el territori hi ha la transformació del CAP Doctor Cabanyes de Lloret de Mar en un centre d'urgències d'atenció primària, un CUAP. Escoltem el diputat d'Esquerra Republicana, Jordi Vinyes.
1: No podem normalitzar que una persona hagi d'esperar mesos per accedir a una visita especialitzada, a una prova diagnòstica o a una intervenció quirúrgica. No podem acceptar que el temps d'espera depengui del territori on un viu. Les comarques gironines necessiten un pla específic de reducció de les llistes d'espera amb objectius quantificables i amb recursos suficients per fer-ho realitat. Però la planificació també passa per les infraestructures. I aquí hem de ser clars. Les comarques gironines demanem que es compleixin els compromisos adquirits. Demanem conèixer el calendari del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona a Salt, un projecte estratègic no només per a Girona, sinó per al conjunt del sistema sanitari català.
0: La moció també demana un pla per equiparar les condicions laborals i salarials dels professionals de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut d'Assistència Sanitària. Més qüestions. Blanes ja té a punt el dispositiu especial de seguretat per afrontar els mesos de més afluència turística i la celebració del 54è concurs de focs d'artifici de la Costa Brava. La coordinació s'ha abordat aquest dimecres durant la Junta Local de Seguretat, una junta local que també ha fet balanç de les actuacions policials registrades durant el 2025. Segons les dades presentades, el cos va tramitar 989 actes per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, una xifra superior a les 712 registrades l'any anterior. La major part d'aquestes denúncies, 672, corresponen al consum o a la tinença de drogues. Tenim més qüestions per explicar-vos avui dijous 2 de juliol. El Partit Popular de Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per reclamar una actuació urgent a la Torre d'Assessores de la muralla de Tossa de Mar després que s'hagi detectat risc d'esfondament i s'hagi restringit l'accés a la zona amb el tancament de les terrasses dels establiments més pròxims. La iniciativa demana que es duguin a terme els treballs necessaris per consolidar la torre seguint criteris tècnics i de conservació patrimonial. A més, els populars proposen que es faci una inspecció de tot el conjunt emmurallat per detectar possibles deficiències estructurals en altres torres o trams de la muralla, així com l'elaboració d'un pla integral de manteniment preventiu del patrimoni històric municipal que inclogui revisions periòdiques i una planificació de les inversions. I l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà la British Empire Medal, una distinció concedida pel rei Carles III del Regne Unit en reconeixement a la tasca de preservació de la memòria de les víctimes britàniques de l'accident aeri del Montseny. L'acte, que se celebrarà demà divendres, coincidirà amb el 56è aniversari del sinistre, en què van morir 112 persones. Un apunt cultural, el Teatre Clavé de Tordera organitza una nova edició de l'Altre Clavé, un cicle d'arts escèniques que es farà els dies 2, a partir d'avui, també el dia 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol. La programació combinarà música, dansa, moviment i teatre amb la participació d'artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé. Com a novetat, cada vetllada inclourà una proposta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat. Informació d'àmbit general. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà afectacions a la mobilitat des d'avui dijous i fins dilluns. Les restriccions afectaran principalment Barcelona i una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la cursa. Diumenge hi haurà restriccions de trànsit al corredor litoral, millor dit, amb afectacions a les carreteres Nacional 340 i la C31, així com els accessos de la C32. Per facilitar la mobilitat, la Generalitat farà gratuït el peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i recomana prioritzar la P7 i el transport públic. I les principals aerolínies i aeroports d'Europa demanen a la Comissió Europea que permeti suspendre temporalment el nou sistema de control d'entrada i sortida de l'espai Schengen durant els moments de més afluència. El sector considera que aquest sistema reforça la seguretat de les fronteres, però alerta que la seva aplicació està provocant cues de fins a 5 hores als controls, retards en els vols i una forta pressió sobre els aeroports, especialment durant la temporada d'estiu. I acabarem amb la previsió del temps per avui dijous. Una previsió que indica Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que tindrem cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual, temperatures màximes avui entre 29 graus a la costa i 35 a l'interior. Arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dijous 2 de juliol del 26.
2: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina.
4: Són les

0: Va, comencem la segona hora. Montserrat, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Pensava que havies marxat. Que triga bastant.
0: No.
1: Digue, aquest home ha marxat, no sé, mentalment segur.
0: Estava buscant el guió.
1: Estava buscant el guió
0: perquè no sabia de què parlaries.
1: Mira, és que volia parlar d'una cosa, però deixa'm que parli també d'una altra, perquè, clar, l'actualitat és la que una mica doncs pren el poder. Doncs no ho sé. Ara sentia que parlàvem de pressupostos, és que estem parlant de pressupostos des de fa 24 hores.
0: Sí.
1: Avui, doncs, teòricament deixarem de parlar de pressupostos, espero, però entre aquests pressupostos que hi ha damunt de la taula ha sortit un tema que avui doncs és notícia, que és la tristament famosa AP-7, que ara en aquests moments està tallada per un accident. Jo he vist les imatges i són realment espectaculars.
0: Està tallada al Vendrell, eh? Vull dir, està...
1: Sí, d'acord, però tots els que surtin...
0: Vagin cap al sud.
1: O els que vinguin cap aquí, per allà, doncs millor que no passin. O sigui, clar, és una més. I parlaven, doncs ahir escoltava el president, el senyor Illa, que deia que a veure si potser és que ens hem equivocat entre els peatges. I hi ha, doncs, opinions una mica contràries. Hi ha gent que, òbviament, doncs, deu pensar radicalment que, clar, tots aquests diners que es deixen d'ingressar doncs no van a parar on haurien de parar, que és arreglar infraestructures, però jo no estic del tot d'acord. O sigui, jo estic d'acord amb que es treguin els peatges mentre...
0: Bueno, clar, és un benefici pels
1: mentre
0: per la
1: més
0: butxaca,
1: millor,
0: clar.
1: Perquè, a veure, hi ha una cosa que és una realitat. Nosaltres ja paguem impostos i els impostos s'han de distribuir bé. I si una part enguany toca arreglar infraestructures, doncs que vagin més cap allà. El que passa és que com que se'ns acumula la feina i tenim tanta cosa que arreglar, doncs,
0: sí.
1: Arriba, doncs,
0: de
1: res.
0: Tota manera, jo crec que el problema de l'AP-7 ja no és una qüestió d'arreglar. O sigui, l'AP-7 té una capacitat, com totes les autopistes, com totes les vies, i ara resulta que passen més cotxes que els que passaven fa 2 anys.
1: Un 70%.
0: Clar. Llavors, jo crec que no s'ha d'arreglar. O sigui,
1: però s'ha d'arreglar, clar, perquè...
0: L'única cosa que es podia fer seria ampliar-la, però... No,
1: d'acord, però potser pel fet simplement que home, ja deu fer uns anys que ha augmentat el nivell del volum de l'AP-7.
0: Ha augmentat justament quan
1: no és ahir. Vull dir, va augmentar exponencialment doncs, després de retirar els peatges. Caram, què va passar? Això fa 4 anys?
0: Dos.
1: Ah, 2 anys? Dos. Em sembla una eternitat.
0: Sí, jo, a mi també em semblava... Sí, és una cosa com que hem pagat tota la vida. Em sembla que sigui fa una eternitat. I no fa tant que teníem peatges al Maresme i a l'AP-7.
1: Ja. Jo intento evitar-la, em fa pànic, eh? Em fa pànic
0: és perillós.
1: És que, clar, et passen aquells monstres de 15 metres de llargada...
0: Bueno, camions que t'ocupen 3 carrils,
1: a unes, avançant. A unes, saps? Velocitats... jo, de veritat, vull dir...
0: Sí.
1: M'aterroritza passar per allà. La veritat, si haig de passar, vaig molt tensa i molt malament. Així que els que estan obligats a passar cada dia per allà, mare de Déu. Vull dir, és un tema... Mira, l'única cosa bona és que en aquest accident d'avui, els dos cotxes que implicats, doncs, tu veus les imatges i han quedat desfets, i a més n'hi haurà per estona, perquè un dels camions era un camió de cerveses que ha bolcat tota la seva càrrega, amb la qual cosa està tot ple de vidres, i de retirar això serà... però almenys els dos conductors han sortit il·lesos, cosa de... Que...
0: Vale.
1: A veure, que ens alegrem. Així que parlem d'altres coses, com que aquest cap de setmana comença bé, en concret, demà passat, al Canet Rock, i la gran majoria de nosaltres doncs, no podem anar perquè les entrades estan exaurides de fa 4 mesos, doncs parlem d'altres alternatives a les que sí, podrem anar, segurament. I una d'elles doncs, és un festival a l'aire lliure, una edició molt especial, un festival que és itinerant, que és una cosa bastant curiosa, que és el Nomad 2026. Enguany en un entorn únic al Parc Francesc Macià, els dies 3, 4 i 5, o sigui, des de demà i fins diumenge, on hi haurà doncs, una miqueta de tot. música emergent, gastronomia, un espai pels més petits, que és el Petit Nòmad, espais de creativitat, tributs, molts tributs a Melendi, a Fito Fittipaldis, Tardeo Rumbero, o sigui, una mica de festa de tot tipus i per a tots els gustos i totes les edats durant tot el cap de setmana. El Nòmad que enguany se celebra amb el Grat de Mar.
0: Sí, de fet, hi ha un festival consolidat, ja fa uns anyets que ho celebren a Malgrat. Va començar com una aposta, crec que fa, no sé si 4 o 5 anys, i ara ja doncs, s'ha convertit en un clàssic de l'estiu, de principis de l'estiu, vaja.
1: Doncs vinga, aquest cap de setmana, si no tenim a on anar i volem passar aquesta fresqueta, que segurament ens acompanyarà, tots cap a Malgrat. Vanus. Aquest cap de setmana, Vanus, un altre cop, eh?
0: Sí, em sembla que sí. I a més a veure si poden ser grans, millor.
1: Millor. O molta gent que estic veient ara que va amb paraigües, pel carrer.
0: Sí, vaig veure l'altre dia una senyora que, i no sé a quina xarxa social també llegia una publicació del tipus, fa 10 anys veiem això pel carrer.
1: I eren japonesos, i era com una excentricitat.
0: Sí,
1: deien,
0: sí, exacte.
1: Foten,
0: I ara, començo a plantejar-ho.
1: Hombre.
0: Mira, ens quedem amb Melendi, que demà tindrà un tribut al Nòmad.
1: Vinga.

Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura.

0: Es nota que som a l'estiu perquè tenim propostes a dojo al territori, eh?
1: Puja,
0: per aquesta setmana.
1: Puja, puja.
2: Volando voy.
0: Toma ya.
2: Volando vengo. Volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo.
0: Quantes vegades ho has cantat, això?
1: I ho he ballat, en fi. Que bé que va la música de Kiko Veneno per parlar d'estiu, per parlar de música. Ell és un dels convidats, i és que cada cop ho fan millor, i en aquests escenaris únics que ens proposen. Parlar del NEC és parlar d'una de les millors propostes d'aquest estiu.

0: Han engegat, com cada any, les nits d'estiu a Calella, on celebra doncs, el NEC 2026. 18 espectacles diferents, concerts de gran i de petit format, concerts de tribut, monòlegs i dos vesprets. Com a escenari principal, el Far de Calella, i tornarà a incorporar el Parc del Mau per acollir concerts de gran format. De la noche, pa quien la merece. Y hay que la flor de la noche está aquí en la merece vola volando, vola volando. Què podem trobar al NEC 2026 després a tal flamant tret de sortida en la festa dels 15 anys, una jornada a un preu assequible que es va celebrar el passat 26 de juny al Far de Calella en Coco Gin and the Tonics. Us esperen, que per cert els vaig veure no fa gaire i són, buah, increïbles, eh? Molt bons, sí? Molt i molt bons. Doncs esperen una edició de lux i dos mesos de festival. Fem un repàs. Pastora, demà, el 3 de juliol. Apa, The New Experience, el 4. Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, el 10 de juliol. Kiko Veneno, el 17 de juliol. Sau i Blaumut, el 24. Toreros Muertos i la Cabra Mecànica, el 25 de juliol. Judith Nederman, el 31 de juliol. Fran Valenzuela i el seu tribut Alejandro Sanz l'1 d'agost. Andrea Motis, el 7 d'agost. Molts d'aquests concerts, mireu, perquè ja estan exaurits, o sigui que heu d'espavilar. El 15 d'agost, el Llac, gener 76, Déu-n'hi-do també. L'Ibèrica Trio i Maruja Limón, 21 d'agost. Norden Celos, Sangai Engai, el 28. I Héroes de l'Antàrtida i el seu tribut a Mecano, el 29. Ah, què? Engai, Engai.
1: Sí. A Sant Pol, no?
0: Sí, tornen a estar una altra vegada en circulació.
1: Bueno, de fet, van anunciar que es retiraven, però que presentaven un nou disc i que feien una sèrie de concerts.
0: Com una gira de comiat, sí, una cosa així. Per aquesta edició del NEC s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
1: Tot arreu.
0: I l'altre serà el 22 d'agost amb el tribut.
1: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio amb
0: Xuriguera. I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
1: Sí, home, i tant.
0: I l'altre, doncs, l'altre espectacle humorístic serà el 22 d'agost amb el tribut al Geni, un homenatge a Eugeni, el seu humor únic a càrrec d'Àngel Miralles. Les principals novetats d'aquesta edició del NEC. Doncs hem escoltat ja algunes, Aquest any el NEC no s'ha pogut resistir, introduirà els vesprets com a nova proposta del festival. N'hi haurà dos. El primer serà el proper dissabte, 11 de juliol, amb música dels 80 i 90. Està pensat per persones de més de 45 anys,
1: Sí, sí, és el públic.
0: O sigui, pa' ja que vamos. Sí. L'altre es farà el dia 8 d'agost, estarà adreçat a majors de 30 anys. A mi això de diferenciar les edats, perquè jo ballaré mateix la música dels 2000 que la música dels 80-90. Però, en fi,
1: tu
0: doncs
1: sí,
0: això.
1: Tu sí, perquè t'agrada tot.
0: Jo sóc així, de canyera. Va, una altra de les novetats d'aquest any serà el servei de restauració. En aquesta edició es fa un gir i s'aposta per repetir el model de Fira Tast. Propostes gastronòmiques de botigues i restaurants de Calella que aniran variant en cada concert. Això és molt interessant, no? Perquè a cada concert que vas et trobes doncs, una oferta diferent i totes són de restauradors de la zona. La veritat és que el NEC pinta molt i molt i molt bé,
1: I aquesta combinació de proximitat en la gastronomia,
0: amb
1: els espais...
0: Sí. La veritat és que, com hem apuntat, els concerts de gran format es fan al Parc del Mau. És un escenari preciosíssim. Es faran dos al pati de l'os del Parc del Mau. Sau i Blaumut actuaran, com hem dit, el divendres 24 de juliol a les 9. Per altra banda, el dia 26 de juliol a les 9 hi haurà el doble concert de Los Toreros Muertos i la Cabra Mecànica. Aquest també promet. Aquest també promet.
1: Parlàvem amb el regidor, amb en Josep Crima, fa uns mesos d'aquesta proposta, quan la van presentar.
0: Per tant, serà tan divertit.
1: I li vaig preguntar, li vaig dir, però Josep, la Cabra Mecànica per què? No? I deia, home, és que és un...
0: Busca els tenim, són molt divertits.
1: És un clàssic de tota una generació.
0: Clar, i Los Toreros Muertos. Jo també, no me llamo Manuel. És que serà molt divertit. Les entrades es poden adquirir a Intràpolis i, el que deia, marxen ràpid, perquè la meitat dels concerts, vaig estar repassant ahir, ja tenen les entrades exaurides. Que bé, això està molt bé i me n'alegro moltíssim. I el que explico ara també, els joves de Calella, fins a 29 anys, atents, podran accedir als concerts a un preu reduït, entre 10 i 12 euros. També els joves d'altres municipis poden beneficiar-se d'aquests preus reduïts a través d'un programa Cultura Jove de la Generalitat. La cultura i la música a l'accés de tots, és el que reivindiquem aquí. Hi ha uns preus assequibles i també a preu jove, que està molt i molt bé.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
1: Quina tarda que vam tenir ahir, eh?
2: Quina tarda que vam tenir. Mira que bé que ens anava aquesta cançó, que era una cançó des de la nostàlgia. When you are going, I miss you. És molt heavy, perquè jo ara estava buscant informació i m'he quedat, la veritat, ara t'ho estava comentant així, a micro tancat. Hem de parlar de dues persones que ens han deixat, de dos... Ostres, jo podríem dir, quasi podríem parlar d'icones, perquè és, aquesta música ha transcendit,
1: ha transcendit diverses
2: generacions, i encara, doncs mira, abans parlàvem dels tardejos i aquestes històries que tant estan de moda. És impossible que no soni música d'ells. Vull dir, és que és impossible. Ahir vam saber que ha mort als 58 anys Manuel Arjona, un dels fundadors d'aquesta formació. Loco Mía. Loco Ibiza, Loco Mía. Sexy Ibiza, Loco Mía.
1: Icònica cançó, icònica escenografia.
2: Parlem d'una banda que van fer famosos els seus trajes extravagants. Molts d'ells van vestits com amb pantalons d'aquests de torero, amb grans festivals de volums en la seva part superior, però sobretot la seva coreografia de manos, que, a veure, és que van sonar arreu del món.
1: Sí, totalment.
2: Però el que més m'ha cridat l'atenció és que estem parlant de la mort del Manuel Arjona, però és que han mort ja tres components més d'aquesta formació, i clar, són coses que m'han deixat així com uau, perquè han mort a unes edats
1: molt joves,
2: increïbles,
1: no?
2: Increïbles. Va morir el cantant, el primer de tots, el Santos Blanco, amb només 46 anys. El Frank Romero també, als 46 anys. El 2023 va ser el Francesc Piques, que aquest sí que el recordo, amb 53 anys. I aquest darrer component és que tenia només 58 anys. És molt trist, la veritat. Vull dir, tot el nostre suport a les famílies. Hem de dir que va ser, doncs, una mort sobtada al seu domicili de Viladecans. Així que tot el nostre record i suport i record, sobretot, per la música d'aquesta banda de Manuel Arjona, Loco Mía. Que trist. Però és que és el que deies. Quina tarda, no va ser l'únic ahir. A veure, no va morir ahir. De fet, va morir el passat dia 30, però no va transcendir fins ahir. Doncs aquesta altra formació, estem parlant de dues formacions, el que dèiem, que han transcendit d'una manera espectacular i durant diverses generacions. Weirdest People. Young man, there's no need to feel down, I said, young man. Aquesta banda, doncs, que ens van sorprendre i ens van divertir amb tots aquells estereotips masculins, saps? O sigui, hi havia el soldat, hi havia el cowboy, el motorista, l'indi, l'obrer, i hi havia també el policia. Doncs el que ens ha deixat és ell, és en Victor Willis, el policia, que ha mort d'una malaltia, no ha transcendit la malaltia, però una malaltia ràpida i molt imminent, als 74 anys. Aquesta banda dels Estats Units, que als 70, finals dels 70, van arrasar en temes com aquest, que sí que escoltarem sencer, perquè és el nostre petit homenatge des d'aquí.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Pugem al DeLorean.
1: Doncs ja som al dia 2 de juliol. I no direm els dies que ens falten per acabar. Ja està, ja ho hem dit prou. DeLorean, aquest bye, bye. I el de demà. Bye, bye. Tu ho has dit. Ciao, pescao.
2: Que havia quedat molt bé, no, del bye, bye, home.
1: Vacances fins al mes de setembre. Aquest no saps quin aparell que va literalment revolucionar la indústria de la música i la vida de tots es presentava tal dia com avui. I no parlem del DeLorean, eh?
2: Quin?
1: El Walkman.
2: Oh!
1: Un dia, 2 de juliol de l'any 1979, Sony va presentar el Walkman, el primer reproductor de cassets d'àudio portàtil. En aquella època no havia ningú que no desitgés o tingués un. En xifres...
2: Quants vols tenir tu?
1: Ostres, no recordo.
2: Doncs mira, jo te diré que... No recordo. De marca Sony no he tingut cap. Vaig tenir una aigua.
1: Jo una aigua vaig tenir, i crec que un Sony també, eh?
2: Potser un Sony també. No, jo tenia un auricular Sony, mira.
1: Sí.
2: Una aigua amb auricular Sony, té-la, també.
1: I encara, si el busco, encara sortiria, eh?
2: Va, de fet, aquí a la ràdio Walkman no tenim, però gravadora de cinta sí que tenim aquí al museu, eh?
1: Clar, és que ara anava a dir-ho, eh? Durant els propers 30 anys, després de l'any 1979, atenció, es van vendre més de 385 milions de Walkmans.
2: Uau.
1: Amb caset, de CDs, de minidisc, d'arxius digitals... Van ser els líders, eh? Sony va ser líder de mercat fins l'arribada de la competència digital. Llavors va arribar el gegant iPod, d'Apple, que va aterrar doncs, amb els seus nous dispositius. Combinaven això, noves tecnologies, però sobretot venien també molt de disseny i els temps doncs, canvien i la gent doncs, va aparcar aquests Walkmans per dispositius petits, eh? Més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi. Sí,
2: però fixa com són les coses, eh? Fins, com tu dius, no? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Walkman, després amb els minidiscs, que també hi va haver una època per als minidiscs portàtils,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Els
1: CDs.
2: Els discmans, que també van tenir uns quants, que saltaven, o sigui, quan li donaves un copet,
1: saltaven. No podies anar a fer footing amb un discman.
2: No.
1: Amb un Walkman sí, però amb un Discman,
2: sí, exacte,
1: amb un Discman no.
2: Exacte. I després va venir Apple i ja s'ho va quedar tot. Però que, clar, després dels iPod van venir ara els mòbils, no?
1: Clar, és que ara el dispositiu doncs, és un dispositiu únic.
2: Sí,
1: en fi, també recordo, eh? També tinc alguna col·lecció, tinc algun iPad por ahí. En fi, si traguéssim tot el nostre arsenal seria divertit.
2: És que tenim una edat, ja.
1: Afortunadament, perquè, escolta, després de les notícies que donem...
2: Total.
1: Toquem fusta i canviem de rotllo.
2: A veure...
1: Esclar, i en aquests dispositius dels que parlàvem, de Walkmans, de minidiscs, d'arxius digitals, d'iPads, quantes vegades s'haurà reproduït, no un èxit, no, sinó tota la discografia del rei. Un 2 de juliol del 1988, Michael Jackson es va convertir en el primer artista del món a tenir 5 senzills número 1, atenció, d'un mateix àlbum. O sigui, 5 números 1 d'un mateix àlbum. Hi ha artistes que no aconsegueixen un número 1 ni un número 300 mai a la seva vida. Un sol àlbum. Qui, si no ell, podia fer-ho? Quan Dirty Diana va arribar a dalt de tot del Billboard Hot 100, era el cinquè. Quins eren els altres 4? Doncs eren del R.P. Bad. Van ser I Just Can't Stop Loving You, una balada preciosa, The Way You Make Me Feel, Bad i Man in the Mirror. O sigui, aquests eren els temes que, junt amb Dirty Diana, van aconseguir de l'àlbum Bad, tots un número 1. Increïble. Hem de dir que Bad és el setè àlbum d'estudi d'aquest cantant nord-americà, Michael Jackson, el rei del pop imbatut, publicat un 31 d'agost de l'any 1987 per la discogràfica Epic Records. 5 anys després del mític Thriller, l'àlbum va ser escrit, va ser enregistrat en un període de gairebé un any. Va ser una feina molt acurada, molt currada, i va marcar la col·laboració final entre Michael i el gran gegant productor Quincy Jones.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Quant de temps sentint això, eh? Quant de temps sentint això?
4: Ahir vam fer un apunt, ahir vam fer una petita, una microestrena, eh? Amb només uns compassos, només uns quants acords, a tal que serà, doncs, la nostra nova identitat sonora. Però avui deixarem anar una miqueta més d'informació,
3: va. Una miqueta. Però això és la part instrumental i ara ve el més bo, eh?
4: Ah, sí? A veure, a veure. A veure, a veure.
3: Però, espera, que tinc més.

0: Doncs aquí tenim algun, mola, però en tenim, no? Molts, eh? En tenim molts i els estrenem quan?
1: Demà a les 12 del migdia.
0: Demà, a partir de les 12 del migdia, estrenem la nostra nova identitat sonora. Això sí, els acords, bàsics són els que no han canviat, perquè això forma part del nostre segell personal i no els canviarem mai, ja ho avancem ara.
1: Està claríssim. Però bueno, ens hem actualitzat, ens hem modernitzat una miqueta.
0: Sí, això li dona una mica més de frescor a l'antena. I demà, a partir de les 12, coneixerem alguns, perquè els anirem deixant anar a poc a poc.
1: Parlarem amb el creador de tot això.
0: Ai, que bé.
1: Que
0: bé, doncs, a veure, impacients per saber com sonaran aquests nous. Hi ha una mica de tot, hi ha de pop, hi ha de rock, ja ho veureu. O millor, ja ho escoltareu, ja ho sentireu. Nosaltres marxem, però mira, vull que marxem. Abans hem comentat que un dels convidats a la nostra... jo dic nostra perquè és el meu poble i caram, jo cadascú es compra cap a casa seva. Hem parlat abans del NEC i que un dels convidats, un d'aquests concerts dobles que es faran al pati de l'O serà, per una banda, els Toreros Muertos, per l'altra banda, la Cabra Mecànica. Que com sona la Cabra Mecànica? Doncs mira, amb ells marxem avui.
1: Aquesta cançó s'ha convertit en un...
0: Tu que eres tan guapa i tan...
1: Esa.
0: ¿Eh? Tu que te mereces. Un príncipe.
1: I no un dentista.
0: O un dentista.
1: Està bé la comparació, príncipe-dentista.
0: Vinga.
1: Apa, bon dijous.
0: Adéu.

0: jubilado.
1: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina.
4: Són les 10.
5: Sempre al teu costat.
6: Ràdio Marina. Serveis informatius.
7: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
8: L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà la British Empire Medal, una distinció concedida pel rei Carles III del Regne Unit en reconeixement a la tasca de preservació de la memòria de les víctimes britàniques de l'accident aeri del Montseny. L'acte, que se celebrarà demà divendres, coincidirà amb el 56è aniversari del sinistre en què van morir 112 persones. La jornada començarà amb una recepció institucional a l'Ajuntament, continuarà amb l'homenatge anual al cementiri municipal i culminarà al Museu Etnològic del Montseny, on tindrà lloc el lliurament oficial de la medalla. I el Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines. La petició s'ha aprovat aquest dimecres per unanimitat a través d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Entre les actuacions que afecten directament el territori hi ha la transformació del CAP Doctor Cabanyes de Lloret de Mar en un centre d'urgències d'atenció primària. La moció també inclou el nou campus de salut de Girona. I en clau general destaquem que el pas del Tour de França per Catalunya provocarà afectacions a la mobilitat des d'avui dijous i fins dilluns. Les restriccions afecten Barcelona i una seixantena de municipis per on passen les tres primeres etapes de la cursa. Diumenge hi haurà restriccions de trànsit al corredor litoral amb afectacions a carreteres com l'N340 i la C31, així com els accessos de la C32. Per facilitar la mobilitat, la Generalitat farà gratuït el peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i recomana prioritzar l'AP7 i el transport públic. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual, les temperatures màximes se situen entre els 29 graus al litoral i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina, serveis informatius.
7: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
9: Vine, fes més i refresca't.
10: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
9: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquí estem resseguint aquest Circle Sound que ens mostraven fa uns anys de Post Malone. I ens dona aquest temps que compartim dijous 2 de juliol fins la 1. Un llarg temps per endavant, per escoltar i deixar-nos a seguir per la millor música del món. Salutacions de qui et parla. Em dic Montse Rico i seré al teu costat fins a la 1 en punt.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: De l'1 al 15 de juliol, Can és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I Can és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Doncs sí, sí, tornen a estar de moda aquestes boy bands tan típiques dels 80 i dels 90. La tornada dels Backstreet Boys en el seu moment i ara la tornada que ja van anunciar a finals del 2025 de Take That, que estan de gira pel Regne Unit. A les 10 del matí, 22 minuts, Take That, que bé que sonen, Shine.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantas

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: endavant la música, el so de l'estiu sona a ironia, a bona música. I aquest so tan peculiar i diferent que tenen la Ludwig Band. Amb ells, veient sortir el sol des del Canet Rock.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: I no serà un drama, sinó tot el contrari. Ells també veuran sortir el sol al costat de la Ludwig. En aquest Canet Rocking cartell més espectacular, també presents els Catarres.
1: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
1: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Blanes ja té a punt el dispositiu especial de seguretat per afrontar els mesos de més afluència turística i la celebració dels 54è focs d'artifici de la Costa Brava. La coordinació s'ha abordat aquest dimecres durant la Junta Local de Seguretat. La Junta Local també ha fet balanç de les actuacions policials registrades durant el 2025. Segons les dades presentades, el cos va tramitar 989 actes per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, una xifra superior a les 712 registrades l'any anterior. La major part d'aquestes denúncies, 672, corresponen al consum o la tinença de drogues. I el Partit Popular de Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per reclamar una actuació urgent a la torre de ses Hores de la muralla de Tossa de Mar després que s'hagi detectat risc d'esfondrament i s'hagi restringit l'accés a la zona amb el tancament de les terrasses dels establiments més pròxims. La iniciativa demana que es duguin a terme els treballs necessaris per consolidar la torre seguint criteris tècnics i de conservació patrimonial. A més, els populars proposen que es faci una inspecció de tot el conjunt emmurallat per detectar possibles deficiències estructurals en altres torres o trams de la muralla, així com l'elaboració d'un pla integral de manteniment preventiu del patrimoni històric municipal que inclogui revisions periòdiques i també una planificació de les inversions. I en clau general destaquem que les principals aerolínies i aeroports d'Europa demanen a la Comissió Europea que permeti suspendre temporalment el nou sistema de control d'entrada i sortida de l'espai Schengen durant els moments de més afluència. El sector considera que aquest sistema reforça la seguretat de les fronteres, però alerta que la seva aplicació està provocant cues de fins a 5 hores als controls, retards en els vols i una forta pressió sobre els aeroports, especialment durant la temporada d'estiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual. Les temperatures màximes entre els 29 i els 35 graus. Demà divendres, ambient assolellat en general. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
0: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Matí 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi. Sí,
3: però fixa com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, que també abans tenien uns quants,
2: sí.
3: Que saltaven, o sigui, quan li donaves
2: un copet, sí. Saltaven. No podies anar a fer footing amb un Discman.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC doncs, s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb
3: veure,
2: el tribut.
3: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
3: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
2: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Tamaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: No sé si sabies que la font d'inspiració va aparèixer a la ballada de sardanes de les festes de les Santes de Mataró. Aquest coti per coti. Detalles.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
7: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 € al quilo. Bistec primera de culata 13,90 € al quilo. Costella tira rips 7,95 € al quilo. Cap de llom 8,25 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
8: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
10: moltes coses.
11: 20 d'abril.
12: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi a ser clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
13: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
14: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
12: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
15: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
16: Ah, però per què para ara?
17: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
18: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: una setmaneta, només una setmana, i el tindrem a Madrid. El Riad Metropolità, que per dos nits es vestirà de gala, es vestirà de festa, però sobretot es vestirà de funky, amb aquest de romàntic, el nou treball de Bruno Mars.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Som al teu costat a 10 minuts per les 12.

0: Fórmula 360. Amb Montse Rico.
1: Continuen els concerts d'Adil Moliner en aquest estiu. I continua la música fins a les notícies a tarda una. Aquest cas de les dues. Maria. Tot un clàssic aquí a Ràdio Marina, amb ella.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Junts per Blanes ha escollit Mònica Rabassa com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, substituint així Joan Felip. L'actual regidora responsable de les àrees d'esports, habitatge i arxiu i patrimoni històric ha anunciat la decisió a través de les xarxes socials, on assegura que assumeix aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i agraïment. Rabassa assegura que el seu modus operandi serà el d'escoltar, treballar i fer de la paraula el seu compromís. També ha avançat que la presentació oficial de la candidatura es farà el mes de setembre. I avui també destaquem en clau cultural que el Teatre Claver de Tordera organitza una nova edició de l'Altre Claver, un cicle d'arts escèniques que es farà els dies 2, 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol. La programació combina música, dansa, moviment i teatre amb la participació d'artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver. Com a novetat, cada vetllada inclou una proposta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat. A més, una part de la recaptació es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany dona suport a l'entitat Hatakendeia. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat un 1,65% a les comarques gironines durant el mes de juny, amb 431 persones menys inscrites a les llistes del SOC. És el descens més important de Catalunya, tant en xifres absolutes com percentuals. La temporada d'estiu continua impulsant l'ocupació, especialment en el sector serveis, que concentra 7 de cada 10 nous llocs de treball. Actualment a les comarques gironines hi ha 25.712 persones en situació d'atur, el que representa un 5,2% menys que fa un any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres l'ambient serà assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Guardem, doncs, aquestes llàgrimes per l'altre dia. I avui que toqui només un riure, Save Your Tears. Aquest és un tema del 2020. L'àlbum es deia After Hours. Un gran treball que incluïa temes tan, tan potents com aquest de Save Your Tears and The Weeknd. 12 del migdia, 9 minuts.
1: Matí 360.
2: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
0: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi. Sí,
2: però fixa't com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
0: els CDs,
2: els Discmans, que també van tenir uns quants,
0: sí.
2: Que saltaven, o sigui, quan el donaves...
0: Sí, no podies anar a fer footing amb un disman.
2: No.
3: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
0: Per aquesta edició del NEC s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
2: Tot
0: i l'altre serà el 22 d'agost amb
2: veure,
0: el tribut.
2: Feixetes, a veure quan vens aquí la ràdio amb Xuriguera.
0: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
2: Sí, home, i tant.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.
0: I aquí estem i aquí seguim. Quasi ja en clau de cap de setmana, el primer cap de setmana del mes de juliol. Que divertit aquest Little Talk. Recordes a la banda Of Monsters and Men? Walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Javi, te quiero, Javi, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
1: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

0: Aquest efecto pasillo ens arribava directament des de Canàries. No només continuen junts, sinó que continuen interactius amb una gira de concerts interminable i amb grans col·laboracions. Aquí els tenim, amb aquest històric pan i mantequilla. Efecto pasillo. Dir, dir, dir, dir, dara, tje, tje. Dir, dir, dir,
1: dir, dara, tje, tje. Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Ens encanta aquest nou IP anomenat Galàxies de Marguixa. Però ens encantava també aquest homenatge, gran homenatge.
2: Si em dius adéu,
0: Lluís Llach,
2: que el dia sigui net i clar.
0: Cantat per Manu Guix.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana. Ho fem a Blanes perquè aquest pròxim dissabte 4 de juliol hi ha el concert d'estiu al Santuari del Vilar a 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Oliva. A Lloret de Mar també dissabte dia 4, audició de sardanes a càrrec de la cobla principal de la Bisbal. Es farà a partir de 9:45 de

0: a la nit a la plaça de la Vila.
1: A Malgrat de Mar destaquem el Nomad Festival des de demà dia 3 i fins al 5 de juliol. Anem cap a Calella perquè demà divendres segueix el NEC, aquest divendres dia 3, com dèiem, amb concert de Pastora, i dissabte dia 4, Ava The New Experience. A Arbúcies, aquest dissabte dia 4, tenim la 21a edició de la Marxa Nocturna. Comença a 2:15 del vespre des del SEM Can Delfí. A Hostalric, des d'avui fins al dia 6, s'està celebrant la Festa Major amb diferents activitats, cercaviles, gegants i activitats esportives. I acabem a Vidreres amb l'Enclau Fest, demà dia 3 de juliol, amb Joan Riguidrama, Rol Stars i Prince Ala.
2: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

carregada de màgia, de nostàlgia, de poesia. Allà és on ens transporta El sitio de mi recreo, una d'aquelles cançons de pop espanyol que ha arrelat tant en la memòria col·lectiva, acompanyada, esclar, de la mà del seu poeta, Antonio Vega.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat. Paladín.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un tàndem guanyador, el de Mon DJ, el de Buos i el de Banda Neon, amb una de les cançons d'aquest estiu, El Ventilador.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Al teu
0: costat. Estem a punt de marxar, 12 minuts per l'hora en punt. I amb aquesta intro espectacular es presentava Jocelyn Brown. Un tema del 95. Que ja veuràs com evoluciona.

0: funky classic i del bo, aquest Somebody Else Is Guy, tot un èxit del 85. Amb aquesta dona, recorda-la, es diu Jocelyn Brown.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fórmula 360 amb Montse Rico.
1: Marxem 5 minutets perquè arribin les notícies a la una, però tornem demà a partir de la segona hora del matí 360. Que passis un bon dijous.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà la British Empire Medal, una distinció concedida pel rei Carles III del Regne Unit en reconeixement a la tasca de preservació de la memòria de les víctimes britàniques de l'accident aeri del Montseny. L'acte, que se celebrarà demà divendres, coincidirà amb el 56è aniversari del sinistre en què van morir 112 persones. La jornada començarà amb una recepció institucional a l'Ajuntament, continuarà amb l'homenatge anual al cementiri municipal i culminarà al Museu Etnològic del Montseny, on tindrà lloc el lliurament oficial de la medalla. I el Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines. La petició s'ha aprovat aquest dimecres per unanimitat a través d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Entre les actuacions que afecten directament el territori hi ha la transformació del CAP Doctor Cabanyes de Lloret de Mar en un centre d'urgències d'atenció primària. La moció també inclou el nou campus de salut de Girona. I en clau general destaquem que el pas del Tour de França per Catalunya provocarà afectacions a la mobilitat des d'avui dijous i fins dilluns. Les restriccions afecten Barcelona i una seixantena de municipis per on passen les tres primeres etapes de la cursa. Diumenge hi haurà restriccions de trànsit al corredor litoral amb afectacions a carreteres com l'N340 i la C31, així com els accessos de la C32. Per facilitar la mobilitat, la Generalitat farà gratuït el peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i recomana prioritzant l'AP7 i el transport públic. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual, les temperatures màximes se situen entre els 29 graus al litoral i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi. Sí,
3: però fixa com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, que també abans tenien uns quants,
2: sí.
3: Que saltaven, o sigui, quan el donaves...
2: Sí, no podies anar a fer footing amb un disc.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC doncs, s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb
3: el tribut.
2: A veure,
3: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina, sempre.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes ja té a punt el dispositiu especial de seguretat per afrontar els mesos de més afluència turística i la celebració del 54è Focs d'Artifici de la Costa Brava. La coordinació s'ha abordat aquest dimecres durant la Junta Local de Seguretat. La Junta Local també ha fet balanç de les actuacions policials registrades durant el 2025. Segons les dades presentades, el cos va tramitar 989 actes per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, una xifra superior a les 712 registrades l'any anterior. La major part d'aquestes denúncies, 672, corresponen al consum o la tinença de drogues. I el Partit Popular de Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per reclamar una actuació urgent a la torre de ses Hores de la muralla de Tossa de Mar després que s'hagi detectat risc d'esfondrament i s'hagi restringit l'accés a la zona amb el tancament de les terrasses dels establiments més pròxims. La iniciativa demana que es duguin a terme els treballs necessaris per consolidar la torre seguint criteris tècnics i de conservació patrimonial. A més, els populars proposen que es faci una inspecció de tot el conjunt emmurallat per detectar possibles deficiències estructurals en altres torres o trams de la muralla, així com l'elaboració d'un pla integral de manteniment preventiu del patrimoni històric municipal que inclogui revisions periòdiques i també una planificació de les inversions. I en clau general destaquem que les principals aerolínies i aeroports d'Europa demanen a la Comissió Europea que permeti suspendre temporalment el nou sistema de control d'entrada i sortida de l'espai Schengen durant els moments de més afluència. El sector considera que aquest sistema reforça la seguretat de les fronteres, però alerta que la seva aplicació està provocant cues de fins a 5 hores als controls, retards en els vols i una forta pressió sobre els aeroports, especialment durant la temporada d'estiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual. Les temperatures màximes entre els 29 i els 35 graus. Demà divendres, ambient assolellat en general. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar-nos

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu, una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
3: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Junts per Blanes ha escollit Mònica Rabassa com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, substituint així Joan Felip. L'actual regidora responsable de les àrees d'esports, habitatge i arxiu i patrimoni històric ha anunciat la decisió a través de les xarxes socials, on assegura que assumeix aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i agraïment. Rabassa assegura que el seu modus operandi serà el d'escoltar, treballar i fer de la paraula el seu compromís. També ha avançat que la presentació oficial de la candidatura es farà el mes de setembre. I avui també destaquem en clau cultural que el Teatre Claver de Tordera organitza una nova edició de l'Altre Claver, un cicle d'arts escèniques que es farà els dies 2, 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol. La programació combina música, dansa, moviment i teatre amb la participació d'artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver. Com a novetat, cada vetllada inclou una proposta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat. A més, una part de la recaptació es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany dona suport a l'entitat Hatakendeia. I en clau general, destaquem que l'atur ha baixat un 1,65% a les comarques gironines durant el mes de juny, amb 431 persones menys inscrites a les llistes del SOC. És el descens més important de Catalunya, tant en xifres absolutes com percentuals. La temporada d'estiu continua impulsant l'ocupació, especialment en el sector serveis, que concentra 7 de cada 10 nous llocs de treball. Actualment, a les comarques gironines hi ha 25.712 persones en situació d'atur, el que representa un 5,2% menys que fa un any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres l'ambient serà assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi.
3: Sí, però fixa't com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, que també van tenir uns quants,
2: sí.
3: Que saltaven, o sigui, quan el donaves...
2: Sí, no podies anar a fer footing amb un Discman.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC doncs, s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb
3: veure,
2: el tribut.
3: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio amb Xuriguera.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina,

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà la British Empire Medal, una distinció concedida pel rei Carles III del Regne Unit en reconeixement a la tasca de preservació de la memòria de les víctimes britàniques de l'accident aeri del Montseny. L'acte, que se celebrarà demà divendres, coincidirà amb el 56è aniversari del sinistre en què van morir 112 persones. La jornada començarà amb una recepció institucional a l'Ajuntament, continuarà amb l'homenatge anual al cementiri municipal i culminarà al Museu Etnològic del Montseny, on tindrà lloc el lliurament oficial de la medalla. I el Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines. La petició s'ha aprovat aquest dimecres per unanimitat a través d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Entre les actuacions que afecten directament el territori hi ha la transformació del CAP Doctor Cabanyes de Lloret de Mar en un centre d'urgències d'atenció primària. La moció també inclou el nou campus de salut de Girona. I en clau general destaquem que el pas del Tour de França per Catalunya provocarà afectacions a la mobilitat des d'avui dijous i fins dilluns. Les restriccions afecten Barcelona i una seixantena de municipis per on passen les tres primeres etapes de la cursa. Diumenge hi haurà restriccions de trànsit al corredor litoral amb afectacions a carreteres com l'N340 i la C31, així com els accessos de la C32. Per facilitar la mobilitat, la Generalitat farà gratuït el peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i recomana prioritzar l'AP7 i el transport públic. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual, les temperatures màximes se situen entre els 29 graus al litoral i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor de

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Blanes ja té a punt el dispositiu especial de seguretat per afrontar els mesos de més afluència turística i la celebració del 54è focs d'artifici de la Costa Brava. La coordinació s'ha abordat aquest dimecres durant la Junta Local de Seguretat. La Junta Local també ha fet balanç de les actuacions policials registrades durant el 2025. Segons les dades presentades, el cos va tramitar 989 actes per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, una xifra superior a les 712 registrades l'any anterior. La major part d'aquestes denúncies, 672, corresponen al consum o la tinença de drogues. I el Partit Popular de Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per reclamar una actuació urgent a la torre de ses Hores de la muralla de Tossa de Mar després que s'hagi detectat risc d'esfondrament i s'hagi restringit l'accés a la zona amb el tancament de les terrasses dels establiments més pròxims. La iniciativa demana que es duguin a terme els treballs necessaris per consolidar la torre seguint criteris tècnics i de conservació patrimonial. A més, els populars proposen que es faci una inspecció de tot el conjunt emmurallat per detectar possibles deficiències estructurals en altres torres o trams de la muralla, així com l'elaboració d'un pla integral de manteniment preventiu del patrimoni històric municipal que inclogui revisions periòdiques i també una planificació de les inversions. I en clau general destaquem que les principals aerolínies i aeroports d'Europa demanen a la Comissió Europea que permeti suspendre temporalment el nou sistema de control d'entrada i sortida de l'espai Schengen durant els moments de més afluència. El sector considera que aquest sistema reforça la seguretat de les fronteres, però alerta que la seva aplicació està provocant cues de fins a 5 hores als controls, retards en els vols i una forta pressió sobre els aeroports, especialment durant la temporada d'estiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual. Les temperatures màximes entre els 29 i els 35 graus. Demà divendres, ambient assolellat en general. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi.
3: Sí, però fixa com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, exacte, que també abans tenien uns quants,
2: sí,
3: que saltaven, o sigui, quan li donaves
2: sí, no podies anar a fer footing amb un Discman.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan
3: a totes
2: les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb
3: el
2: tribut.
3: Feixetes, a veure quan veig aquí la ràdio amb Xuriguera.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, eh? Cada vegada hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
10: moltes coses. 20 d'abril.
11: I quina cançó, no, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnit.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Ah, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple.

0: I tu, tens bona vista?
1: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana. Ho fem a Blanes perquè aquest pròxim dissabte 4 de juliol hi ha el concert d'estiu al Santuari del Vilar a 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Oliva. A Lloret de Mar també dissabte dia 4, audició de sardanes a càrrec de la cobla principal de la Bisbal. Es farà a partir de 9:45 de la nit a la plaça de la Vila. A Malgrat de Mar destaquem el Nomad Festival des de demà dia 3 i fins al 5 de juliol. Anem cap a Calella perquè demà divendres segueix el NEC, aquest divendres dia 3, com dèiem, amb concert de Pastora, i dissabte dia 4, Ava The New Experience. A Arbúcies, aquest dissabte dia 4, tenim la 21a edició de la marxa nocturna. Comença a 2:45 del vespre des del SEM Can Delfí. A Hostalric, des d'avui fins al dia 6, s'està celebrant la Festa Major amb diferents activitats, cercaviles, gegants i activitats esportives. I acabem a Vidreres amb l'Enclau Fest, demà dia 3 de juliol, amb Joan Riguidrama, Rol Stars i Prince Ala.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ràdio Marina, sempre al

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
4: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Junts per Blanes ha escollit Mònica Rabassa com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, substituint així Joan Felip. L'actual regidora responsable de les àrees d'esports, habitatge i arxiu i patrimoni històric ha anunciat la decisió a través de les xarxes socials, on assegura que assumeix aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i agraïment. Rabassa assegura que el seu modus operandi serà el d'escoltar, treballar i fer de la paraula el seu compromís. També ha avançat que la presentació oficial de la candidatura es farà el mes de setembre. I avui també destaquem en clau cultural que el Teatre Claver de Tordera organitza una nova edició de l'Altre Claver, un cicle d'arts escèniques que es farà els dies 2, 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol. La programació combina música, dansa, moviment i teatre amb la participació d'artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver. Com a novetat, cada vetllada inclou una proposta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat. A més, una part de la recaptació es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany dona suport a l'entitat Hata Kendella. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat un 1,65% a les comarques gironines durant el mes de juny, amb 431 persones menys inscrites a les llistes del SOC. És el descens més important de Catalunya, tant en xifres absolutes com percentuals. La temporada d'estiu continua impulsant l'ocupació, especialment en el sector serveis, que concentra 7 de cada 10 nous llocs de treball. Actualment a les comarques gironines hi ha 25.712 persones en situació d'atur, el que representa un 5,2% menys que fa un any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres l'ambient serà assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi. Sí,
3: però fixa com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, que també van tenir uns quants,
2: sí,
3: que saltaven, o sigui, quan li donaves
2: un copet, saltaven. No podies anar a fer footing amb un Discman.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC doncs, s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan a totes les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb
3: el
2: tribut.
3: Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera es festivo.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 p.m. con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno. Donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
0: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Tamaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes. I a Sunyer Il·luminació.

0: més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina.
5: Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà la British Empire Medal, una distinció concedida pel rei Carles III del Regne Unit en reconeixement a la tasca de preservació de la memòria de les víctimes britàniques de l'accident aeri del Montseny. L'acte, que se celebrarà demà divendres, coincidirà amb el 56è aniversari del sinistre en què van morir 112 persones. La jornada començarà amb una recepció institucional a l'Ajuntament, continuarà amb l'homenatge anual al cementiri municipal i culminarà al Museu Etnològic del Montseny, on tindrà lloc el lliurament oficial de la medalla. I el Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines. La petició s'ha aprovat aquest dimecres per unanimitat a través d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Entre les actuacions que afecten directament el territori hi ha la transformació del CAP Doctor Cabanyes de Lloret de Mar en un centre d'urgències d'atenció primària. La moció també inclou el nou campus de salut de Girona. I en clau general destaquem que el pas del Tour de França per Catalunya provocarà afectacions a la mobilitat des d'avui dijous i fins dilluns. Les restriccions afecten Barcelona i una seixantena de municipis per on passen les tres primeres etapes de la cursa. Diumenge hi haurà restriccions de trànsit al corredor litoral amb afectacions a carreteres com l'N340 i la C31, així com els accessos de la C32. Per facilitar la mobilitat, la Generalitat farà gratuït el peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda i recomana prioritzant l'AP7 i el transport públic. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual, les temperatures màximes se situen entre els 29 graus al litoral i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El Parlament de Catalunya ha instat el govern a definir abans que acabi aquest any el calendari d'execució i la dotació pressupostària de diversos projectes sanitaris pendents a les comarques gironines.
2: La gent doncs va aparcar aquests Wallmans per dispositius més petits, més còmodes de portar i amb una capacitat, en fi.
3: Sí, però fixa com són les coses, eh? Sony va ser el rei de l'àudio portàtil, primer amb el Wallman, després amb els minidis,
2: els CDs,
3: els Discmans, que també van tenir uns quants,
2: sí.
3: Que saltaven, o sigui, quan li donaves...
2: Sí, no podies anar a fer footing amb un Discman.
3: No.
4: Espanya perdrà fons per 1.100 milions d'euros si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
2: Per aquesta edició del NEC s'han programat també dos monòlegs. El primer serà el 18 de juliol amb l'espectacle del Fel Feixetes i el Carles Xuriguera, que estan les salses.
3: Tot arreu.
2: I l'altre serà el 22 d'agost amb el tribut.
3: A veure, Feixetes, a veure quan vens aquí a la ràdio.
2: I ens expliques, home, ens expliques quatre acudits, que de vegades hi ha dies que falta ens fa.
3: Sí, home, i tant.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes ja té a punt el dispositiu especial de seguretat per afrontar els mesos de més afluència turística i la celebració del 54è Focs d'Artifici de la Costa Brava. La coordinació s'ha abordat aquest dimecres durant la Junta Local de Seguretat. La Junta Local també ha fet balanç de les actuacions policials registrades durant el 2025. Segons les dades presentades, el cos va tramitar 989 actes per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, una xifra superior a les 712 registrades l'any anterior. La major part d'aquestes denúncies, 672, corresponen al consum o la tinença de drogues. I el Partit Popular de Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per reclamar una actuació urgent a la torre de Ses Hores de la muralla de Tossa de Mar després que s'hagi detectat risc d'esfondrament i s'hagi restringit l'accés a la zona amb el tancament de les terrasses dels establiments més pròxims. La iniciativa demana que es duguin a terme els treballs necessaris per consolidar la torre seguint criteris tècnics i de conservació patrimonial. A més, els populars proposen que es faci una inspecció de tot el conjunt emmurallat per detectar possibles deficiències estructurals en altres torres o trams de la muralla, així com l'elaboració d'un pla integral de manteniment preventiu del patrimoni històric municipal que inclogui revisions periòdiques i també una planificació de les inversions. I en clau general destaquem que les principals aerolínies i aeroports d'Europa demanen a la Comissió Europea que permeti suspendre temporalment el nou sistema de control d'entrada i sortida de l'espai Schengen durant els moments de més afluència. El sector considera que aquest sistema reforça la seguretat de les fronteres, però alerta que la seva aplicació està provocant cues de fins a 5 hores als controls, retards en els vols i una forta pressió sobre els aeroports, especialment durant la temporada d'estiu. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel majoritàriament serè i assolellat, tret d'alguna nuvolada puntual. Les temperatures màximes entre els 29 i els 35 graus. Demà divendres, ambient assolellat en general. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: el so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
3: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

al teu costat.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Et busco i t'habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Junts per Blanes ha escollit Mònica Rabassa com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, substituint així Joan Felip. L'actual regidora responsable de les àrees d'esports, habitatge i arxiu i patrimoni històric ha anunciat la decisió a través de les xarxes socials, on assegura que assumeix aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i agraïment. Rabassa assegura que el seu modus operandi serà el d'escoltar, treballar i fer de la paraula el seu compromís. També ha avançat que la presentació oficial de la candidatura es farà el mes de setembre. I avui també destaquem en clau cultural que el Teatre Claver de Tordera organitza una nova edició de l'Altre Claver, un cicle d'arts escèniques que es farà els dies 2, 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol. La programació combina música, dansa, moviment i teatre amb la participació d'artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver. Com a novetat, cada vetllada inclou una proposta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat. A més, una part de la recaptació es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany dona suport a l'entitat Hatakendeia. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat un 1,65% a les comarques gironines durant el mes de juny, amb 431 persones menys inscrites a les llistes del SOC. És el descens més important de Catalunya, tant en xifres absolutes com percentuals. La temporada d'estiu continua impulsant l'ocupació, especialment en el sector serveis, que concentra 7 de cada 10 nous llocs de treball. Actualment a les comarques gironines hi ha 25.712 persones en situació d'atur, el que representa un 5,2% menys que fa un any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres l'ambient serà assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A fesmés, fes-ho a mida.
7: Et busco i t'evito.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

és fotut. Que chévere comença el quilòmetre zero a ritme de Mama Duixa. Com estàs? Benvinguda, benvingut al quilòmetre zero, el vostre oasi diari de música en català a Ràdio Marina. Cada dia de 9 a 10 de la nit, i és que avui tenim una hora quilomètrica carregadeta de la millor música de proximitat. Que chévere, eh? Obriu bé les orelles, que arrenquem. Salutacions a qui et farà costat aquesta horeta i cada dia de 9 a 10 de la nit. El meu nom és Marta Fuera Pons. I seguim el quilòmetre zero amb vos. I és que hem vingut a jugar.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: I si fa un moment eren Búhos, que per cert els podrem escoltar en directe aquest dissabte 4 de juliol al Canet Rock. Ara és el torn de Lax en Busto, amb la col·laboració vocal de l'artista Nerea Basart. I una cançó molt xula que es va publicar l'any 2019 que sona ara al Quilòmetre Zero. Quan em diguis que m'estimes, Lax en Busto.

3 minuts i arribem a un quart de 10 de la nit. Seguim passet a passet, cançó a cançó, des del quilòmetre zero d'estiu. I ara és el torn dels Mishima, amb aquesta preciositat que es titula Un tros

David Carabent i els seus poetes de capçalera ens recorden que, en el fons, tots som fets de canya i riera humida en aquest un tros de fang. El quilòmetre zero. I ara prepara't per una cançó també super refrescant. Radio Marina. I cannot wait. I need to carry on and pick it up myself. Sí, senyor, ja tenim aquí Stay Homes. We're here to play. Hey, to play. We're here to play. Benvinguda, benvingut.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: I ara ens posem una mica més elèctrics i nocturns al Quilòmetre Zero. Gràcies a aquesta dels Ladybaum, Aurora. Aurora.

Una banda formada a Barcelona l'any 2000. Ray Dibaum. Pop, rock i indie. Que sona francament molt bé, com també sona fantàsticament bé els Pastora. Els convidem al quilòmetre zero d'estiu ara mateix per escoltar una preciositat de tema titulat Quan es faci fosc, com ara, per exemple. En aquest dijous, des del quilòmetre zero de Ràdio Marina.

0: Quina preciositat de cançó, oi? Un homenatge al Sopa de Cabra espectacular. A càrrec dels Pastora, que versionaven, feien de fet tot un àlbum amb versions de temes del Sopa de Cabra ja fa uns quants anyets. Hem triat per la selecció d'avui el quilòmetre zero fins les 10 de la nit, ja ho saps, cada dia amb tu al teu costat a Ràdio Marina, aquest Quan es faci fosc. I com que ens venen moltes ganes de Sopa de Cabra, doncs la propera, doncs això, una del Sopa de Cabra, vinga.
1: Et busco i t'habito.
2: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català, tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Ens posem ara molt íntims per escoltar els Festa Fotre. Una balada pop-rock molt intimista, aquesta. T'enyoro.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Prenen el relleu al Quilòmetre Zero els Doctor Prats, que, per cert, també estaran aquest dissabte al Canet Rock. Ens posem festius amb Doctor Prats i la col·laboració de David Rosell en aquest tema. Que, per cert, hi posa la veu, també. Alegria, alegria, amb aquest No t'encantis.

Un camp festiu que convida a gaudir del present, de les coses simples. Tal com ha de ser, esclar que sí. No t'encantis, que s'acaba la cançó. Se'ns acaba ja, però ja en tenim una de relleu al quilòmetre zero d'estiu. Ja ho saps, de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina, música fresqueta i en català. I dels Doctor Prats, els Blaumut, que ja tenim a punt amb aquest El que vull. Un canvi de registre, ara.

ara ens amaguem rere una revista. I ho fem per escoltar aquesta cançó dels Antònia Font, que sempre encaixa molt bé el quilòmetre zero.

0: Els Antònia Font, que sempre, sempre, sempre són molt benvinguts al quilòmetre zero. Amb aquesta cançó, que ens recorda que el 25 de juliol estarà en el festival MovoFest. Tenim entès que serà l'únic festival d'aquest estiu dels Antònia Font a Mallorca. Una llàstima.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio
0: Marina. Dic una llàstima perquè no puc anar al festival a Mallorca, que si no estaria molt bé també. Seguim, i en aquest cas ho fem amb Guillem Gisbert, la veu dels Manel, en solitari, amb aquest Waltz in Matilda. Des del quilòmetre zero.

pelegrins a peus, filòsofs en trànsit. Són dos actors creuant el decorat.

0: Descobreix Marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio Marina.
1: Moltes cosetes bones a Ràdio Marina. En aquest cas, la música en català al quilòmetre zero amb un clàssic en majúscules. Sopa de cabra i el Camins.

dinosaure de la música i de la música en català. Però les seves cançons sempre, sempre ens deixen els sentiments a flor de pell. I ara sí que farem un contrast de Sopa de Cabra, de Gerard Quintana i els seus, que ja són nous, a la joventut, l'aire fresc i els ritmes urbans per a la generació que ja no es treu el carnet perquè va en patinet elèctric compartit. La Laura Gisbert ens deixa clar que hi ha coses que no ens venen ni es canvien per res. Sí.

la moto és el títol d'aquest senzill de Laura Gibert. La podeu enxampar en petits escenaris urbans de la província de Barcelona i també tinc entès que nits a la platja del Maresme. De tu no em posa ni la moto. I avui els protagonistes, quasi per tancar ja el quilòmetre zero d'estiu, són els Tyets, perquè també estaran en concert aquest dissabte al Canet Rock. No puc

0: Per coti.
1: Tu no creuar-te la mira.
0: M'encanta.
1: Per coti.
0: I avui ja toca acomiadar-se d'aquest quilòmetre zero d'estiu, d'aquest dijous 2 de juliol.
1: No puc creure res.
0: 4 minutets i arribem a les 10 de la nit i ens espera ja el Carles Gilibets aquí un 3 i no res amb l'hora de les notes. I a una servidora li toca acomiadar-se, no saps? Una abraçada fortíssima de qui t'ha fet costat en aquesta hora de música en català de dilluns a divendres, de dilluns a diumenge, no? El quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. El meu nom és Marta Fuera Pons i et dic adeu amb moques grasses. La gent que estimo...

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

0: Dies amb altes temperatures i moltíssima calor. Aquí oferim un petit oasi refrescant amb melodies perfectes per combinar les hores d'ombra o al capvespre. Bé, de fet, quan millor et vagi, perquè estem aquí sempre que tu vulguis. En sintonia i en emissió directa amb Formentera, amb Sitges, el Maresme, la Costa Brava i l'Empordà. Una hora amb els temes que he preparat per a tu, com aquest Kitchen You Out de Sammy Porter, per obrir aquesta selecció amb bons tocs dels nostres colors preferits. Hola, sóc Carles Gilibets i espero que gaudeixis de la sessió 44 de l'Hora de les Notes.
1: L'Hora de les Notes, amb Carles Gilibets.

0: Fine Yumi és el que escoltes ara mateix i que dona pas a la cantant mig turca i italiana, la productora Carlita, que ve acompanyada amb el duo nord-americà de Sophie Tucker. Sí, també hem de poder disfrutar dels ritmes més actuals des de l'hora de les notes amb aquest Manhattan. Una declaració d'amor en un estiu a Nova York.
1: L'hora de les notes.

Segueixen les versions gràcies a la revifada del primer i segon disc de Michael Jackson degut a la pel·lícula de la seva vida, o millor dit, a una part de la història del rei del pop. De ben segur que ens espera una segona part molt aviat. Aquí tens aquesta versió de Funk LeBlanc, que l'ha polit i li dona brillantor per aquest estiu del 2026 amb Pretty Young Thing.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilivets.
1: Brillant el recopilatori que acaben de treure aquest parell de productors amb el millor que han fet en els últims mesos. És el Jet House Summer volum 2 i aquesta és Gregory Porky. La versió original del 1978 era de

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Cada cop més presents i ja són molts els representants del so que arriba directament des de Nova Zelanda. És el cas de Lace Ferguson, com es recrea amb un altre gran clàssic. I no et perdis el saxo que incorpora aquest tema. Estàs escoltant l'Hora de les Notes amb les meves millors melodies.

potser un amor de cap de setmana o que perduri per sempre, però si li poses aquest ritme, tens molts números que funcioni perfectament. És el Weekend Love amb la veu de Tele.

0: l'hora de les notes.
1: La seva és nostàlgia total i absoluta pel sou de la Motown dels 70. Aquí tens un dels temes de la banda de Jack's Move, que són retro però contemporanis i molt actuals amb aquest Somebody's Watching You.

Ja saps que cada setmana us acompanyo a l'hora de les notes amb una variada selecció dels temes que m'agraden. No tenim cap fórmula prefabricada ni creada. Aquí són emocions que ens inspira per triar cançons com aquesta de Working All Night Long. Ella és Fanny Vela.

0: L'hora de les notes, per orelles gourmets.
1: Passem ja al meridià del programa d'aquesta setmana amb una altra de pell suau i nits càlides perfectes per compartir-les amb aquestes sessions vora el mar, amb el Love Ride de Jordan Lee. Ell és francès, però clarament amb influències dels grans del soul i rhythm and blues nord-americà.

0: ja està plenament ocupat per les seves sessions estivals a l'Illa Blanca i també a les millors ubicacions més tops a nivell mundial. El DJ anglès Calvin Harris aquí amb una de les més noves que inclou la veu de Jesse i aquest Satisfy. I mira ja com sona aquest Lucky Strike en majúscules. És una altra de Sweet M, tot i que per al nom potser també recordaràs la que van fer els Maroon 5, bullint des de l'hora de les notes.
1: L'hora de les notes.

0: just slow your roll.
1: No s'ha complicat gens per trobar el seu nom artístic, simplement Q, una de les veus més prometedores d'aquest 2026, amb Hey There Have a Compulsive Complex, que és una altra de les més noves que us presentem aquesta setmana. I ara Lose Myself, amb aquest cop contagiós que ens fa dibuixar un somriure de bon rotllo. Vaja, és el que transmet la seva música.

0: L'hora de les notes.
1: Té molts pocs dies de vida aquesta cançó de la banda d'Auckland. Són els Borderline amb el seu Skyline, produïda per Nick Manders. A mi aquestes guitarres em semblen una autèntica meravella.

del clàssic de Jack Johnson a les veus de The Duo, una versió remullada i superfresh que hem triat ja a la recta final de l'hora de les notes. És que és claríssim. Què millor si és amb tu. De fet, molt millor amb tu. I et deixo amb dues grans actuals del seu mainstream d'Anglaterra. Són Seku i Sienna Spyro. Amb ells tanquem aquesta sessió de l'hora de les notes. Ens retrobem en 7 dies, aquí mateix. Sigues feliç.

Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina. Tant de bo que m'esperis, Escorial.